sudari, l'uso per ma mort, la coberta per la terra. Nostro damo d'avveniment, de la velo clariment, ma mai detto me di jo que el son de rei lo crucifiario. Huis la veritat, sos pes clavelassa i mas clavelado, és un costat persat, son cap coronat, i en autunado no viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'ore és un, qui la dirà un collo sun, tres collo divendre i sal, no ten que la passiu se prezzarà. Cazzas cum es de pecas, cum modervos al prat, de stelos al cel, tu te i vui sereu perdonats, arre a l'ur de vostro mort, en si suatiu.